0: tus favoritas.
1: Pero la bola va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va.